Encara no coneixes el vermut Rombó i el palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11. Atenció, avís important de Ràdio Municipal, bé, de l'Ajuntament d'Artà, que diu els focs artificials previstos per avui vespre, dia 5 d'agost, no es podran celebrar. L'Ajuntament d'Artà informa que els focs artificials previstos per avui vespre, dins el programa de les festes patronals de Sant Salvador, no es podran celebrar. Aquest estiu està marcat per unes condicions meteorològiques excepcionals amb un risc molt elevat d'incendi forestal, una situació que ja ha obligat diversos municipis de les Illes Balears a suspendre els espectacles pirotècnics previstos dins els seus programes de festes. L'Ajuntament ha fet un seguiment continu de l'evolució de la situació en la voluntat de mantenir l'activitat si les condicions ho permetien. Tanmateix, el municipi continua avui en nivell d'alerta foc 4, activat pel govern de les Illes Balears, que comporta la prohibició de realitzar activitats pirotècnies per l'elevat risc d'incendi. Davant d'aquesta situació, l'Ajuntament està obligat a complir les restriccions establertes i, per tant, no pot autoritzar la celebració dels focs artificials. Per aquest motiu, s'ha decidit posposar l'espectacle fins a la Fira d'Artà. Això sí, sempre que les condicions meteorològiques i la normativa vigent en aquell moment ho permetin. L'Ajuntament lamenta les molèsties que aquesta decisió pugui ocasionar i agraeix la comprensió de la ciutadania. En les circumstàncies actuals, la seguretat de les persones i la protecció del nostre entorn ha de prevaler. Així que, ja sabeu, els focs artificials previstos per avui vespre, dia 5 d'agost, com és tradició Artà, no es podran celebrar, per aquesta alerta foc 4, a nivell d'alerta foc 4 activat pel govern de les Illes Balears. Avís de part de l'Ajuntament de suspès aquests focs artificials, aquesta revetlla d'Artà 2026 per Sant Salvador. Si tot va bé, se podrà celebrar per la fira. Gràcies per la vostra comprensió i fins una altra.

t'agrada viatjar? Vols conèixer algun país o ciutat? Som Nestel Font i amb diversos convidats podrem conèixer llocs del món inèdits i altres destins turístics plens d'aventura. Ens trobaràs al programa Rondalles Viatgeres, quinzenalment, els dimecres a les 8, a Ràdio Artà Municipal.

Terena de foc contra el vent, escombra de mar negre encenent, les nits sense lluna. Advertint els vaixells del perill dels esculls esmolats, que els aguaiten traïdors amagats.

d'engomanat de claus, vetllava pel silenci i la pau del barri que dormia. I cuitós feia cap colpejar el

Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

0: Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.
1: Yeah.

0: Era
1: càncer i pobresa, dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a ESC.es.

Vols renovar el teu armari amb estil? En Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

0: Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.
1: De una tierra tan bonita vengo yo, donde las azucenas brillan con el sol.
2: GMP merengueando, el merengue.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, a www.radiohorta.cat a través d'internet.

Encara no coneixes el vermut Rombó i el Palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

0: És impossible, tio.
1: S'ha d'anar molt de compte amb això. No és fàcil, eh?
2: Jo m'he rigut, tio, és que no he pogut.
3: Quan he sentit tio, us han de fer d'allà.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, a www.radiohorta.cat a través d'internet.

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

0: Gracias.
1: Hola a tots, salutacions als amics de Ràdio Artà des de la meseta, des de Madrid, on fem cada dia este Amigues i Conocides a Televisió Espanyola. Res, desitjar-vos que tingueu un bon any, que sigueu molt feliços i que treballeu amb tanta il·lusió com ho fem així en este programa diàriament. Bona sort a tots.

Puresen zutu. A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

Fa temps quan jo vivia al barri condemnat, més bèstia que altra cosa. Un borratxo com jo, per un duro pelat, em va vendre l'esposa. Quan se'm va estirar

satisfan les mides d'arengada. Ves amb el teu marit, el duro es pot quedar, me'n fot i no menteixo. Però ell amb to submís la vista va baixar dient-me et prefereixo. No sóc graceta però no en tinc la culpa, crec, com les altres femelles. Llavors jo conmogut sobre els genolls la sec

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

natural. Per fer sorbets, per fer gelats, per fer baixar els àpats pesats, per refrescar-me calorat. Vull una guitarra anar tocant aquells acords de fer

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consell publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a ESC.es.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 de la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: TV3 Ràdio. Informatiu Matí. Amb Maria Antònia Suau.
1: Bon dia, són les 8 del matí d'aquest dijous, dia 6 d'agost, un dia en què es compleix una setmana de la crisi migratòria a Ceuta. Avui el president d'aquesta ciutat autònoma, Juan Jesús Vives, es reunirà al Palau de Marivent de Palma amb el rei Felip VI. Hores abans ho farà amb la responsable del govern, Marga Proens. Unes trobades que arriben després que Vives hagi demanat ajuda a la resta del país per tornar a la normalitat i que es produeixen també en ple debat sobre el repartiment dels menors no acompanyats que es troben a Ceuta. Vives demana auxili al govern espanyol i el PP diu que entén les reivindicacions. Aquí a les Balears, l'executiu recorda que les illes quedarien excloses del repartiment perquè superen la capacitat ordinària de menors. Tot d'una, ampliem els detalls en un informatiu en què hi ha altres titulars destacats. Salvament Marítim dona per acabada la recerca de la desena de persones migrants desaparegudes aquesta setmana a prop de Cabrera.
2: Creuen que no hi ha possibilitat de trobar ningú més en vida, per això les tres embarcacions desplegades en aquesta operació s'han retirat a nit passada després de no haver trobat cap supervivent ni cap cos.
1: I 25 persones denunciaran als jutjats les càrregues policials de la manifestació de dia 26 de juliol a Palma contra la massificació turística.
2: Hi haurà una demanda col·lectiva i les altres seran individuals. Tampoc no descarten emprendre accions judicials contra els responsables polítics.
1: I nou accident de trànsit a les Illes ha estat a Formentera. 4 persones han patit lesions de diversa consideració després de capgirar el cotxe.
2: Un dels ocupants ha sortit disparat del vehicle i el ferit més greu ha estat traslladat amb avió a l'Hospital de Can Misses.
1: També una nina de 2 anys està ingressada a l'hospital en estat greu després d'haver-se ofegat a la piscina d'un hotel de Magaluf.
2: Va passar a hora baixa, el personal de l'establiment li va fer les primeres maniobres de suport vital fins que varen arribar els serveis d'emergència. Després, la nina va ser traslladada a l'Hospital de Son Espases.
1: I avui també hem de destacar que s'investiguen 2 assassinats masclistes a Espanya, un a Múrcia i l'altre a Astúries.
2: El primer va ser ahir al matí a Llanes, un guàrdia civil va presumptament matar a trets a la seva exparella. L'home va ser abatut després per membres de la Benemèrita. A l'hora baixa, a Múrcia, un home va assassinar a ganivetades una dona de 44 anys, que també era la seva exparella. Una jutgessa ha ordenat la detenció del presumpte assassí.
1: I quan falten 6 dies per a l'eclipsi solar, a les 8:30 del matí, entrevistarem Jaume Baquer, president de l'Associació d'Empreses Nàutiques de les Illes Balears.
2: I és que s'espera una concentració important de persones a la mà en xàrters nàutics, golondrines, excursions marítimes, creuers i ferris per observar el fenomen astronòmic.
1: També serem en directe a un club nàutic per conèixer com es preparen, però abans, a les 8:25 arribaran els esports. Avui parlem del Mallorca, que goleja per 3-0 al Paris Saint-Germain i s'adjudica el trofeu Ciutat de Palma. Gavi Fortesa, bon dia.
3: Bon dia. 3 gols de l'Ubumbo, Virgili i Raillo donen el trofeu a un Mallorca que va oferir una molt bona imatge davant un PSG plagat de jugadors de cantera i amb només 2 futbolistes a l'11 inicial de l'equip que va ser campió d'Europa. Tots els mundialistes varen quedar a París. A banda del partit, el jove Olaizola surt cedit a l'Eldense i en bola avui se disputa una nova jornada de regates a la Copa del Rei.
1: I tanquem la portada amb el temps. Avui a fluixa una mica la calor. Margalida Ribas, bon dia.
4: Bon dia, així es venim d'una matinada amb mínimes novament elevades, valors de nit tropical arreu i tòrrides prop del litoral, però pel que fa a les màximes deixam enrere els avisos meteorològics i avui es mouran entre els 34 i els 36 graus arreu de l'arxipèlag. Pel que fa al cel, predominarà el sol durant bona part del dia amb l'arribada d'alguns intervals de núvols prims. També avui sumam una jornada més en la possibilitat de que cresquin núvols d'evolució cap a primeres hores del capvespre que podrien deixar ruixats puntuals i també alguna tempesta, sobretot al sector de la Serra de Tramuntana i cap al Reguer i al migjorn de Mallorca. El vent bufarà fluix de component nord i de xaloc al sector de les Pitiuses. Pel que fa a la mà, a partir del migdia es preveu que comencin a aparèixer alguns redols de maró.
5: Encara no coneixes el vermut Rombó i el Palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

Són temps difícils, però a Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: ¡Salud!
1: Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

perquè a les botigues i els serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: I hem arribat a les 9 repassant les notícies més destacades d'aquest matí de dijous, el dia en què es compleix una setmana de la crisi migratòria a Ceuta. El rei Felip VI rebrà al Palau de Mariventa el president d'aquesta ciutat autònoma, Juan Jesús Vives. Serà a les 6 de l'hora baixa, però abans, a la 1 del migdia, el cap de l'executiu ceutí es trobarà amb la responsable del govern, Marga Proens.
1: Les reunions tenen lloc després que Vives del PP hagi demanat solidaritat amb Ceuta i ajuda en el repartiment de menors no acompanyats. Sobre aquesta qüestió, el Partit Popular ha suavitzat el posicionament inicial i no rebutja de ple el repartiment. Ara bé, hi ha comunitats autònomes que s'hi han negat, com Extremadura. Pel que fa a les Balears, la Conselleria d'Afers Socials no es dona per al·ludida. Recorden que l'executiu espanyol va dir que exclouria del repartiment les autonomies que superassin la seva capacitat ordinària, que és el que passa a les Illes.
0: La crisi migratòria de Ceuta torna avui a Europa.
1: Així és, els populars duen a debat el debat de Ceuta a l'Eurocambra i no es descarta que hi participin de manera telemàtica tant el president de la ciutat autònoma com els ministres que tenen a veure amb la matèria.
0: I Salvament Marítim dona per acabada la recerca de la desena de persones migrants desaparegudes aquesta setmana a prop de Cabrera. Consideren que no hi ha possibilitat de trobar ningú més en vida.
1: Per això, les tres embarcacions desplegades en aquesta operació s'han retirat a nit passada després d'haver pentinat la zona delimitada i no haver trobat ni cap cos ni cap supervivent.
0: I el sector nàutic espera un pla complet a la mà per veure des de l'aigua l'eclipsi de dimecres que ve. El president d'Empreses Nàutiques de les Balears ha confirmat que ja fa temps que totes les seves embarcacions estan llogades per observar el fenomen.
1: Jaume Baquer, així i tot, matisa que això no serà res extraordinari, ja que l'eclipsi arriba en plena temporada alta i és habitual penjar el cartell de complet per aquestes dates.
2: Es pot estar confirmat, però això realment en el sector no li aporta res, no li aporta cap plus, perquè 12 d'agost és temporada alta i amb eclipsi o sense, la gran majoria d'embarcacions ja estan alquilades.
0: I quatre persones han patit lesions de diversa consideració després de capgirar el cotxe en el qual viatjaven a Formentera. Un dels ocupants ha sortit disparat del vehicle.
1: El ferit més greu ha estat traslladat amb avió a l'Hospital de Can Misses. Els altres tres ocupants estan ingressats al de Formentera. L'accident ha tingut lloc aquest dimecres hora baixa al quilòmetre 5 de la carretera que uneix la Sabina amb la Mola de vora s'estan podent.
0: I també estan pendents de com evoluciona la nina de 2 anys que ahir es va ofegar a la piscina d'un hotel a Magaluf. Per altra banda, el pediatre retirat Eladio Marino ha rebut la medalla d'or de la ciutat d'Eivissa que va celebrar ahir la seva festa grossa a Santa Maria de les Neus.
1: El sanitari va arribar a Eivissa l'any 1969 quan només hi havia dos pediatres a les Pitiuses. En la seva intervenció ha recordat com va ser l'arribada.
3: Aquel joven llegaba cargado de ilusiones, proyectos e incertidumbres. Pensaba disfrutar durante unos meses de una isla que ya entonces gozaba de fama internacional por su espíritu abierto, cosmopolita y vanguardista.
0: I en els esports, el Mallorca s'adjudica el trofeu Ciutat de Palma després de golejar per 3-0 al Paris Saint-Germain. Gavi Fortesa.
4: Bon dia. 3 gols de Lubumba, Virgili i Raillo donen el triomf a Mallorca, que va oferir una molt bona imatge davant un PSG plegat de jugadors de cantera i amb només 2 futbolistes a l'11 inicial de l'equip campió d'Europa. Tots els mundialistes varen quedar a casa. Dissabte, demà passat, el Mallorca jugarà el darrer amistós de pretemporada.
0: Amb aquest punt de la crònica esportiva arribam a les 9:04. Ara comença el programa El Dia. Passau un bon dijous.
5: Més informació a ib3notícies.com.

Per optar, té molts esportistes d'èlit i bona part és gràcies a la feina de base del Club Jartanencs. A Artà en Joc volen conèixer esportistes, tècnics, dirigents que han fet i fan possible l'esport artenenc. Som en Pep Toni Butler i cada dimarts a Ràdio Artà vos oferim Artà en Joc.

Hola, sóc la Marisa Rojas i vull convidar a tots els oients que sintonitzin Ràdio Horta, una ràdio d'entreteniment i informació per a totes les edats. No s'ho perdin, una forta besada i molt d'anys per Ràdio Horta.

el dissabte a la ràdio. El dissabte a la ràdio, un musical monogràfic que cada setmana arriba a d'altres mitjançant aquestes ones de ràdio. Per tant, música, col·lecció de cançons, llistes i notícies. Dissabtes a la ràdio.

esteu? Molt bon dia. Benvingut novament aquí en el Dissabtes a la Ràdio. Primer programa del mes d'agost de 2026. És el programa especial estiu número 4. Aquest espai on vosaltres no participeu. Nosaltres som els que fem les cançons, en aquest cas. I preparant les monografies. Per cert, molt bones festes, Artà. Molt bon Sant Salvador, perquè ja estem en plenes festes d'aquesta patrona. Recordeu, la setmana que ve ja serem a dia 8 i ja hauran passat el que són les coses, però també encara quedaran qualque cosa, m'imagino, no ho sé, perquè que ho cauen dissabte, no he mirat encara programes. Bueno, no mos enrotllem, benvinguts. Aquest és l'espai monogràfic del dissabte a la ràdio, dedicat en els anys 80, així com la setmana passada varen dedicar les cançons en els anys 80 estrangers. Aquesta setmana, obvi, necessitàvem artistes d'aquí, d'Espanya, i hem preparat una bona selecció de temes de l'any 1980 fins a l'any 1989 en 30 cançons i no 31, o per aventura sí, perquè al final a poc m'anim i la cosa dura més de lo previst, perquè la setmana passada vaig dir 30 i al final van sortir 31. No m'enroll més, som en Miquel Mestre Ginart, benvinguts, gràcies, aquí comença Dissabtes a la Ràdio, especial estiu número 4, primer d'agost 2026.

I doncs, abans de començar aquesta llista de cançons espanyoles de la dècada del 80, tinc que dir que no hi són tots, però tots els qui estan són. I abans de començar en sol llistat, agafarem un tema que és posterior, que ens servirà d'introducció per aquesta temàtica d'avui. I se tracta d'escoltar una cançó que va sortir l'any 95 dins l'àlbum Poligàmia de la banda de Vigo Los Piratas, que tenien el cantant i vocalista Iván Ferreiro, que varen fer aquest clàssic himne titulat Anys 80, que nosaltres hem volgut utilitzar com a primera introducció d'aquest espai d'avui, que recordeu són espanyols.

I ara anem a rebre, ara sí, en el primer grup d'aquest llistat espanyol dels anys 80, i abans tenc que dir que ho farem per ordre alfabètic d'artistes, no d'anys, d'acord? Seguim, o més ben dit, començam. Anem amb Alaska i Dinarama, aquest grup que estava format per Carlos Berlanga, Nacho Canut i que també tenia en Olvido Gara, Alaska. El tema que m'ha llegit de molts que varen dur a l'èxit és aquest que va sortir en el 84 com a senzill en el setembre del 84 i que a final d'any ja va ser número 1 i primeres setmanes de l'any 85 també aquí a Espanya. La cançó és ¿Cómo pudiste hacerme esto a mí? És un tema que va sortir de l'àlbum Deseo Carnal, era la segona feina, la segona tasca, el segon àlbum d'estudi d'Alaska i Dinarama, i la va composar com deien en Carlos Berlanga i en Nacho Canut. Trata de la història d'una dona que mata la seva parella quan va descobrir que li era infidel. Alaska i Dinarama, primera cançó dels anys 80, en el 84, ¿Cómo pudiste hacerme esto a mí?

Una altra banda de la dècada del 80 i també estem a l'any 84 amb aquesta cançó que cantaràs, grup Bravo. La cançó és Lady Lady, la representació espanyola del Festival d'Eurovisió d'aquest any, un festival que es va celebrar a Luxemburg i que Espanya va tenir una bona torsió, varen quedar en tercera posició, la millor posició de tota la dècada del 80 per Espanya. El grup Bravo van estar de 84 fins al 86 i la primera etapa eren Namaya Saifar, Esteban Santo, Luis Villar i María Caneda. Aquest tema el va composar en Maite Miguel Blasco i Namaya Saifar, que va fer la lletra. Tema Lady Lady, que va arribar al número 1 de les llistes espanyoles també, concretament el 16 de juny, i una gran actuació a Eurovisió. Tercer lloc.

El primer artista solista espanyol que va arribar al número 1 l'any 1980 a les llistes espanyoles dels 40 principals va ser en Camilo VI. El tema La culpa ha sido mía, que va començar ja a liderar les llistes a partir del 12 de gener i va estar fins al 26. Dues setmanes número 1 en Camilo Blanes Cortés, nascut al Coll Alicant, conegut com a Camilo VI, que és productor, cantant, compositor, cantautor de balada romàntica i pop rock. Mos va deixar en el 2009 a l'edat de 72 anys d'insuficiència renal. Camilo VI, una veu extraordinària, un artista impressionant dels anys 70 i 80 principalment. També l'han volgut incloure, hem de dir que també sortiran en aquest espai no tan sols els grups eminentment juvenils, sinó que també nosaltres fem, com és habitual dins el nostre programa dissabtes a la ràdio, en l'inclusió de solistes o temes i artistes com a per gent més adulta.

Era la tercera feina amb long play, amb àlbum de Duncan Du, la de El Grito del Tiempo, i la cançó que hem elegit per aquest espai és En algun lugar, que sense dubte és la cançó més popular d'aquesta banda de Sant Sebastià i és la cançó que més han interpretat en directe. L'àlbum El Grito del Tiempo va sortir en el 87 i llavors va sortir senzill. La cançó va ser número 1 a Espanya un any després, en el 88, concretament el 27 de febrer. Hem de dir que Duncan Du eren els seus comensos, com sempre, els noms clàssics: Miquel Erentxun, Diego Vasallo i Juan Ramón Viles. Miquel Erentxun després va desenvolupar una exitosa carrera en solitari. Feien rock en espanyol, rockabilly, pop-rock, soft-rock, country, etc. Originaris, com he dit abans, del País Basc, de Sant Sebastià, aquest tema el va composar el propi Miquel Erentxun En algun lugar, any 1987.

I torna a venir un festival, hem tingut el Festival d'Eurovisió, ara tindrem el Festival de la OTI, que eren l'Organització de Televisions Iberoamericanes. Mon anam a Ciutat de Mèxic l'any 1981 i mon anam en so guanyador d'aquest festival per Espanya i que no se trata d'altre més que de Francisco. Així el coneixen en aquest cantant de noms reals, Francisco González Sarri, nascut al Coi també, al igual que Camilo Sesto, i que va guanyar el Festival de la OTI, per cert, dues vegades, en el 81, i després va repetir el 92 amb un tema que se deia A Donde Voy Sentir. Aquest cantant, que conta l'actualitat en 67 anys, va guanyar amb aquesta cançó que se deia Latino, que va arribar al número 1 de les llistes espanyoles, això sí, en el 82, en el febrer, perquè aquest festival se celebrava pel desembre i va haver una miqueta de temps encara per poder escoltar aquesta cançó que va arribar al número 1, el 23 de gener, concretament Latino, un tema composat pels grans compositors espanyols que venien de los relàmpagos, que han fet infinitat d'èxit per molt d'artistes, Pablo Herrero, José Luis Armenteros. Una gran veu, la de Francisco, Latino.

Camino Soria és el títol d'un àlbum que conté grans temes de la banda Gabinete Caligari, és una feina seva, de fet, clar, i també hi ha aquesta cançó a dins aquesta llista de temes que va sortir a l'any 1987. La sangre de tu tristeza, com un pez, pecados más dulces que un zapato de raso, etc. Hem elegit aquest Camino Soria, que va ser el número 1 a Espanya un any després, en el 88, concretament a partir del 2 d'abril del 88, aquest tema que va composar la pròpia formació i que està dedicat a la que era parella sentimental del cantant Jaime Urrutia, que és el cantant i compositor i que després també se va dedicar a cantar en solitari. Aquesta formació van estar junts de 8 anys. Aquest tema pertany al 87, Camino Soria, i hem de dir que Gabinete Caligari, com se varen formar en el 81, varen agafar aquest nom degut a una pel·lícula de terror alemana de l'any 1920 que se deia El Gabinete del Doctor Caligari, d'aquí varen agafar el nom, i eren en Jaime Urrutia, cantant, guitarrista, en Fernando Ferni, Eduardo Edi Calvo, que juntament amb en Esteban Hirschfeld, que tocava els teclats, que també va ajudar a la composició. Anem amb el treball de Gabinete Caligari, Camino Soria, anem a aquesta ciutat de les Terres de Castilla, que molta gent desconeix, és una ciutat d'aquestes que pareix que no passa res mai i que quasi mai la nomenen. Caminem a Soria.

Bon dia, bon dia, bon dia. Si heu posat aquesta emissora, vos diuen que Ràdio Artà i que estava escoltant el programa musical monogràfic dissabtes a la ràdio. Especial estiu número 4 que avui està dedicat a la dècada del 80 amb música eminentment avui espanyola.

M'han anomenat a una Venècia molt particular en la formació juvenil Hombres G. Estàvem a l'any 1985, aquesta cançó va ser número 1 a Espanya el 14 de setembre. Hem de dir que Hombres G és aquesta banda de rock i pop madrilenya formats en el 82 pel vocalista i baixista David Summers, fill del director de cinema Manolo Summers. Fan molts d'estils i encara ara estan presents des del pop psicodèlics, dance punk, funk rock, ska, surf, etc. Aquest tema que acabem d'escoltar m'ho ha duit a Venècia. Ells comptaven amb una gran combinació d'humor, de ritme i tenien a una infinitat de fans que les apoyaven. De fet, varen tenir molt d'èxits en aquesta dècada. I en l'època dels fans tenim ara, a continuació, però d'un any anterior, a Nivan. Nivan era en Juan Carlos Ramos Vaquero, nascut a Madrid i conegut com Ivan, cantautor i músic. Compte ja 64 anys, va estar actiu només del 78 al 94, dit només. Ja n'hi ha pop espanyol, simpop o eurodisco. Juntament amb en Carlos Pérez o Pedro Marín eren els artistes solistes, sense obviar, òbviament, a Miguel Bosé, que comptaven en la música com a molt de seguidors. Ell feia el que se deia el tecnopop més senzill i ballable. Els temes del 84 també va ser número a Espanya pel setembre, concretament el 15 de setembre d'aquest 84, durant una setmana, una composició de Luis García Escolar, Fotonovela. Ell és Ivan.

Seguim avançant, escoltant cançons de la dècada del 80 espanyoles, de l'any 1980 fins a l'any 1989. I ho fem per ordre alfabètic i ara, per purament casualitat, per aquesta condició tindrem tres artistes solistes més veterans per música com a més adulta seguides. Començam, o seguits, més ben dit perquè són homes, són cantants masculins. Començam amb el cantant de Cuenca, que li diuen compositor i cantant José Luis Perales, el poeta de la cançó, i també la poden amb el curiós nom de el Morrissey de Castejón, que és el poble allà on va néixer. Té 81 anys, va debutar en el 68 i ha venut més de 30 milions de disc de la seva trajectòria. Té registrades més de 500 cançons que ha composat a la Societat General d'Autors d'Espanya. Aquesta és una de les seves cançons més celebèrrimes. Està dins l'àlbum Entre l'Agua i el Fuego, que va sortir en el 82. És un dels discs long plays que se deien més venuts d'en José Luis Perales, on hi trobam aquesta cançó popularíssima, I com és ell, cançó que va servir per fer moltes paròdies fins i tot. Aquest títol va ser número 1 a Espanya el 22 de gener del 83, durant una setmana, 4 dies després, per cert, de l'aniversari d'en José Luis Perales, que compleix anys el 18 de gener.

I després d'en Perales, un altre veteraníssim com és Juan Pardo, que ja compta amb 83 anys, aquest cantant i compositor i també productor que va començar amb diferents bandes en els seus comensos del pop espanyol, però especialment en Brincos i en Juan y Junior. Després ja una llarguíssima trajectòria en solitari, va estar del 62 fins al 2004. En Juan Pardo, que ha composat temes per moltíssim d'artistes, en la dècada del 80 va tenir també un bon èxit amb aquesta cançó, Caballo de Batalla, que jo he seleccionat en aquesta monografia d'avui dels espanyols, estem en el 83, i també la cançó va ser número 1 durant una setmana a partir del 19 de novembre.

i completam aquesta triada d'aquests solistes masculins ja per més música adulta que han sortit per ordre alfabètic amb en Julio Iglesias, el més internacional segurament del 3, aquest cantant que quasi ni cal que el presentem, que va guanyar Benidorm en el 68, que anava per porter de futbol. Julio José Iglesias de la Cueva, nascut a Madrid en el 43, té 82 anys. És a dir, en Perales en té 81, en Juan Pardo 83 i en Julio Iglesias 82 estan. Quasi de la mateixa quinta, popularíssim artista, que no vull ara referir-me més a la trajectòria llarguíssima d'internacionalitat que ha tingut. Mos trobam, mos centram a l'àlbum del 81 de Niña a Mujer, on estava emportant la seva filla Chabeli, que li dedica aquesta cançó, que és la primera que surt en aquest long play, en aquest àlbum. Tema que també va arribar al número 1 de les llistes, codeant-se en tots els artistes i grups més juvenils. Número 1 a Espanya durant una setmana, de Niña a Mujer, Julio Iglesias, concretament el 1 d'agost d'aquest 81.

Argentina. Va ser número 1 a Espanya i va aconseguir el disc d'or, va vendre 200.000 còpies d'aquest tema. També va ser llançat el videoclip en blanc i negre, recreant una mica l'ambient de París dels anys 40. Hem de dir que aquesta cançó està inspirada amb un conte d'un escriptor francès que li diuen Boris Vian, Lobo Hombre en París, que també més tard va gravar, per cert, Ana Belén.

Més música espanyola, més grups espanyols, pegam un salt en el temps, ja estem en el 88, en aquest cas, en Los Ronaldos, un grup de música rock format per Coque Malla a Madrid l'any 1985 i que va estar fins al 98. Feien rock, pop rock, funk rock o hard rock. El títol de la cançó és aquesta, que també va ser número 1, concretament el 25 de març del 89 ja, que se titula Adiós Papà. És una de les cançons més conegudes, icòniques de la formació, que s'ha convertit en una espècie d'himne generacional, una mítica cançó que parla de la relació entre el pare i el fill, que conta el cantant i del que ja només espera d'obès i que aprofita per desperdiciar.

un altre grup juvenil que s'estrena en aquest programa, s'estrenaven de fet amb aquesta primera cançó que nosaltres hem seleccionat, pertany al seu primer àlbum, LP, que se deia El Primer Cruce, la formació madrilenya també, són Los Secretos dels germans Urquijo. Feien post-rock, power pop, country rock, etc. Encara estan en actiu després de la mort i desaparició d'en Enrique Urquijo. El grup va sofrir una transformació. Ja n'hi ha tres de l'antiga formació que no hi són, com l'altre són en José Enrique Cano Canito i en Pedro Antonio Díaz. La cançó que han seleccionat és aquesta, Quiero Beber Hasta Perder el Control, de l'elegant grup Los Secretos, llançat en el 86, i que després de la desaparició d'en Enrique Urquijo va ser tornar regravat en el 2000 en la veu d'en Carlos Goñi. Anem però ara en la versió original, número 1 per cert, en el 87, la primera setmana del 87 de gener, tot i que el disc va sortir en el 87.

Mos trobam ja l'any 1989 amb una cançó que mos du a una veu femenina, la de Luz Casal, María Luz Casal Paz, nascuda a Boi Morto l'any 58, aquesta cantant, per tant, que té ja 67 anys, que fa pop, rock, balada, pop llatí, blues, etc. Va debutar l'any 1976 i feia rock, però després n'Almodóvar la va descobrir per fer grans temes per les seves pel·lícules, aquella de Tacones Lejanos, on la va immortalitzar, després va canviar l'estil, i aquí tenim un tema que curiosament va sortir com a cara B d'un senzill, pertany de fet a l'àlbum Luz Casal 5 del 89, però també va sortir en senzill com a cara B de El Tren, però va tenir molt més èxit aquesta cançó, preciosa cançó, preciosa cançó d'amor, una balada que va composar curiosament en David Sumes, el cantant de Hombres G, i que na Luz Casal va dur el número 1 aquest 1989, concretament el 8 de juliol durant una setmana. El títol és una de les millors cançons per jo, de na Luz Casal, TDG, Marxar.

Moltes gràcies, Maciel. T'escoltarem, aprofitarem en aquesta dècada dels 80 espanyols per recordar-te un gran tema de l'any 81. La Maciel va canviar de discogràfica i després de molts anys de no gravar ho va fer amb Hispavox, que va llançar aquest Tiempos Difíciles, on hi havia un tema tan extraordinari com l'amor. També hi havia Noa Noa, etc. Va ser un àlbum de gran èxit i popularitat, més comercial de la trajectòria d'aquesta llegendària cantant que ja té 78 anys, que per cert, dia 2 d'agost farà el 79 ja, ben prest, mare meva, molts anys, Maciel, amb adelantament a la teva data. Na Maciel canta, amb elegit el tema del 81, que va sonar moltíssim, fins i tot va guanyar premis d'aquell programa mític musical que se deia Aplauso, i és una cançó rítmica que nosaltres hem seleccionat per aquest espai Eres.

Després de Luz Casal i de Maciel, dues veus femenines, encara en tindrem una altra, però com a solista d'un trio, popularíssim trio, que se deia Mecano, aquest grup espanyol de synth-pop format pels germans Cano, en Nacho i en José María, i la cantant Ana Torroja. Varen tenir ni més ni manco que la dècada de la seva etapa artística, van estar del 81 en el 92, ni més ni manco que 15 número 1 a Espanya. Han triat una cançó que ho va ser, en els començos encara se notava aquesta ingenuïtat, i és una cançó que els va donar una gran popularitat, la va composar Ignacio Cano, va sortir en el 82, és aquest Me Colé en una fiesta. Amb el pas del temps, Mecano varen tenir unes cançons impressionants, Hijo de la Luna, Mujer contra Mujer, El 7 de Setembre, etc, etc, etc. Ara Me Colé en una fiesta, que s'han pogut triar també els Maquillaje, però mos han de cantar per aquesta, Mecano.

I ara, com també és habitual en aquest darrer programa, vos vull posar un petit popurrí de cançons d'estiu. Interromprem aquesta selecció de música espanyola dels anys 80 per recordar el que sonaven altres estius, calorosos o no tant com els d'enguany.

Amb aquests programes monogràfics musicals descobrim per aventura moltes cançons que no coneixíem i també recuperant, naturalment, les grans cançons de sempre, les que primer mos venen en el cap quan tractem un tema en concret. Això vol dir que són cançons populars, que són cançons que queden dins la memòria col·lectiva. I aquest és el contrast d'aquests dissabtes a la ràdio, i ja ho sabeu, tots els estils.

per aquella cosa del destí va néixer a Ciutat de Panamà. Se trata de Miguel Bosé, un artista que no cal que presentem, cantant, ballarí, fill de l'actriu italiana Lucía Bosé i del torero espanyol Luis Miguel Dominguín. En Miguel Bosé va debutar en el 77 amb aquella famosa Linda i en el 80 va tenir infinitat d'èxits. Nosaltres hem triat aquest tema, aquesta monografia d'avui dels anys 80 espanyols, amb aquesta cançó més representativa, una de les més representatives de la seva llarga trajectòria. Avante Bandido va ser número 1 a Espanya, concretament en el febrer del 85, dia 23. Una data curiosa, Miguel Bosé, Amante Bandido, també en aquest espai del dissabte a la ràdio d'avui, del 80 al 89, dècada del 80 espanyola.

i d'un artista popularíssim anomenat Miguel Bosé, concretament, passam a un altre també conegudíssim, veteraníssim, que també li diuen Miguel, però se trata de Miguel Ríos. Miguel Ríos Campaña, nascut a Granada en el 44, aquest cantautor de rock espanyol, un dels pioners d'aquest estil musical a Espanya, té per tant ja 82 anys, rock and roll, pop barroc, rock sinfònic, etc. Qui no recorda aquella meravella, Himno a l'Alegria, basat en la novena sinfonia de Beethoven, que va ser un èxit internacional, però ell ha fet principalment rock. Però avui tenim una cançó que no és exactament del seu estil, és una cançó melòdica, és una balada preciosa que li va composar Roque Narvaja, que va sortir l'any 80 i se titula Santa Lucía. Hem elegit aquesta cançó com a representació de Miguel Ríos, que també va ser el número 1 a Espanya, concretament el 2 d'agost.

fundats a l'any 1967 a Bilbao. Aquesta formació vocal de gran prestigi estan aquí en nosaltres en aquest espai d'avui també, no podrien fallar. Se trata de Mocedades. Varen representar Espanya en el Festival d'Eurovisió, ja ho sabeu, amb una extraordinària cançó que va quedar a segon lloc, Eres tu, en el 73. Fan pop, cançó melòdica, soft rock, etc. Varen començar com deien el 67 i era la formació, hi havia els germans Uranga, Namaya, Nestivaliz i Faskun, etc. Entre la formació original també hi trobàvem, han passat tant de membres per ells, Iñigo Zubizarreta, Carlos Zubiaga, Iñaki, el germà també Zubranga, etc. A partir de llavors es varen formar Sergio Estivalis, una excisió que varen sortir de Mocedades, també el Consorcio, etc. Mocedades tenen un bon tema a l'any 1982, que va ser número 1 durant 2 setmanes, a partir del 27 de novembre, i se trata d'Amor de Hombre, que m'ha elegit com a representació seva d'aquesta dècada. Formava part de l'àlbum d'estudi del mateix nom, Amor de Hombre, i la base musical és un tema clàssic de Zarzuela, de La Leyenda del Beso, publicat en l'any 24, de Sotullo i Bert. En Juan Carlos Calderón va fer nous arranjaments i la lletra va ser escrita per Luis Gómez Escolar. Mocedades, en Namaya Uranga, en plenes facultats, aquest Amor de Hombre.

Durant una setmana, el 1985 varen ser número 1, aquest grup, amb aquesta cançó, el grup és Olé Olé, amb aquest tema, Voy a Mil, concretament el 9 de gener del 85, tot i que la cançó havia sortit l'any anterior, en el 84. Aquest tema, que pertany a aquesta formació, Olé Olé, la seva primera etapa, on hi havia la cantant Vicky Larraz, abans d'entrar na Marta Sánchez. Posteriorment, ells varen debutar en el 82 i han tingut fins aleshores tres cantants solistes, Vicky Larraz, Marta Sánchez o Sonia Santana. Anem però en l'època de Vicky, Voy a Mil, un tema trepidant, número 1 Espanya en el 85, olé, olé. I retornem al començos d'aquesta dècada, a l'any 1980, amb un gran grup de post-rock espanyol formats a lo que se denominava la movida madrileña, per tant, a Madrid. Se deien Nacha Pop i en la seva formació inicial hi havia en Antonio Vega i en Nacho García Vega. Aquest grup varen estar actiu del 78 fins al 88, després se van retirar un parell d'anys, varen retornar el 2007 fins al 2009, després va morir en Antonio Vega i hi va haver un nou grup, Nacha Pop, a partir de 2012. La cançó aquesta està considerada una de les joies de la música pop espanyola, molt melangiosa perquè mos du a recordar lo que era la moguda madrilenya en aquells començos a l'any 80. S'ha convertit en una espècie d'himne, una de les obres mestres i més representatives, com he dit abans, del pop espanyol i de la moguda madrilenya. Chica de ayer la va composar el propi Antonio Vega de la formació Nacha Pop.

I ara ens arriba una altra veu espanyola, una gran veu, la de Paloma San Basilio, que havia estat número 1 aquest any 1981, mos trobam en aquest any, amb aquella versió del No llores por mi Argentina, que havia fet l'òpera rock Evita. Però després, a final d'any, concretament el 9 de novembre, va ser número 1 aquesta cançó, una cançó popularíssima que va composar en Gianni Castaldo i la lletra era de Luis Gómez Escolar, produït per Danilo Baona. Aquesta cançó, considerada una de les cançons icòniques de la comunitat LGTB, per cert, és una de les cançons clàssiques del pop espanyol i la cançó més recordada, sense dubte, de Na Paloma San Basilio. I mira que ha tocat temes i estils. Na Paloma, que hem de dir d'aquesta gran cantant, que va néixer a Madrid el 22 de novembre de l'any 50. La cançó, que no he dit, que estic segur que tothom recorda la lletra i fins i tot ho heu cantat a karaoke, que s'ha ballat, és aquest Juntos.

Aquest àlbum, de bon trem, aquesta cançó que escoltarem ara, va sortir a final d'any 79, però la cançó va ser número 1 a Espanya en el 80, i concretament ho va ser durant un raig de setmanes. Concretament, 4 setmanes va ocupar aquest lloc privilegiat, Háblame de ti, un tema del duo juvenil Pecos, aquest duo format pels germans Francisco Javier Herrero, que és el Ros, i en Pedro José Herrero, que és el més moreno. Van estar produït per Juan Pardo en aquest treball, i la cançó la va composar en Pedro José Herrero, com deia, número 1 Espanya, 4 setmanes. L'àlbum pertany un par de, se titula Un par de corazones, va sortir a final del 79, però aquesta cançó és senzill, i Etsy va ser ja del 80, recordant aquest duo que va ser un autèntic fenomen musical per ses fans, Pecos.

i un altre gran grup davanter de la que s'anomenava La Movida Madrilenya, Mor Visita. Ara seguim, després de Pecos, ara amb Pistones. Recordeu que tots els artistes surten per ordre alfabètic, estem a P. Pistones se varen formar a l'any 1980, feien pop, rock o power pop. El nom és curiós, va ser una mescla de dos grups que els admiraven, com eren Sex Pistols i Ramones. El grup se deia Pistones i estava format per Agustín Jiménez, Ramón López, José Marín, Enrique Martín. Després ja se va incorporar en Ricardo Chirinos, i en Fran López. Aquesta cançó va sortir en el 83, se titula El Pistolero, i va comptar la col·laboració de Nariel Rot com a composició juntament amb en Juan Luis Ambite i en Ricardo Chirinos de la formació. Aquesta cançó del 83 va sortir en senzill i va arribar al número 1 de les llistes, però en el 84, concretament en el mes de març, el 10 de març, Pistones, El Pistolero.

I tenim un altre grup englobat dins la moguda madrilenya, aquesta movida que va tenir tanta influència, com estem comprovant, dins el pop rock espanyol. Ens trobem ara amb els germans Auserón, en Santiago i en Luis Auserón, que juntament amb Enrique Sierra i un parell de membres primigenis varen formar aquesta banda que se deia Radio Futura. Els altres eren Emilio, Minio Molero i en Javier Pérez Grueso, però varen deixar el grup molt ràpid i després ja se va incorporar en Enrique Sierra i en Carlos Solrach. Varen fer el seu començos, el que se podia denominar un pop basat en la música anglosaxona, però després ja varen començar a fer el que se denominaria rock llatí. Aquí estem, però encara ens trobem amb aquest estil primer, estem en el 84, Escuela de Calor, que també va arribar al número 1 de les llistes espanyoles, i el que volien dir és que quasi són nosaltres els que han passat aquesta escola de calor i tota Mallorca amb aquesta calorada que ja no sé què tenc que dir, estones, fins i tot me falten les forces hasta per xerrar. Anem però en Radio Futura i aquest tema.

En el febrer de l'any 80, tot i que havia sortit l'àlbum a finals del 79, la Rocío Jurado, malaurada artista ja desapareguda, també va arribar al número 1 de les llistes espanyoles amb aquest tema que va composar en Manuel Alejandro i Ana Magdalena. L'àlbum se deia Senyora, va sortir com de final del 79, i la cançó que després va sortir també en senzill, que va arribar al número 1 aquest 80, el 23 de febrer concretament, és aquest Como yo te amo.

I avui hem tornat a fer un programa llarguíssim, tenint ni més ni manco que 32 cançons al final d'aquesta dècada del 80, dedicat a els espanyols, m'on manquen 5, només, i la primera que escoltarem la mos du un grup mixta, format, mixta en quant a nacionalitats, volia dir format, per argentins i espanyols. Eren Tequila, un grup que va revolucionar també el món juvenil, i el rock, formats en el 76, van estar fins al 82, eren Alejo Estivel i Nariel Rot, d'Argentina, juntament amb en Julián Infante, Felipe Lipe i en Manolo Iglesias d'Espanya. Aquesta cançó com a elegida també va arribar al número 1 aquest any, dit també perquè les cançons no és que els vulgui posar expressament perquè siguin número 1, perquè de fet n'han sortides, però aquesta sí, aquesta també hi va arribar dues setmanes, l'estil irrepetible d'aquest Tequila que van estar fins al 82, Salta. Salta.

I ara ens arriba un artista que es va convertir amb el pas del temps en un autèntic mite de la música degut, principalment per la seva música innovadora, la seva presència i també per la seva, com no, prematura mort. Se trata d'en José Celestino Casal Álvarez, nascut a Tudela, Beguín, Astúries, l'any 50. Va morir en el 22 de setembre del 91, quan tenia 41 anys, víctima d'un accident de trànsit. Era conegut com a Tino Casal o també com a Casal. Era músic, cantant, compositor, pintor, estilista, decorador, productor i escultor. Va estar actiu del 63, era aquest any de ser mort, 91. Li deien, la podaven, entre altres, el rei del glam, feia la seva, dissenyava la seva pròpia roba en els escenaris i composava temes. Aquesta cançó va ser número 1 a Espanya, estem en el 83, àlbums d'Etiqueta Negra, i la cançó és aquesta que s'ha convertit en el temps, com deia, en un autèntic tema mític. Va ser número 1 el 9 d'abril, Tino Casal, Embrujada.

El món del rock, aquesta dècada del 80, va tenir una branca que se va denominar rock andalús gràcies a aquesta formació que se deia Triana, una banda espanyola fundada a Sevilla l'any 74 per Eduardo Rodríguez Rouway, en Jesús de la Rosa Luque i en Juan José Palacios. En Jesús de la Rosa era el cantant, teclista i compositor, que també va morir, per cert, en un accident de trànsit en el 83. Feien el rock progressiu, rock psicodèlic, el rock andalús. A partir d'aquest moment hi va haver moltes formacions d'Andalusia que varen seguir l'estela que varen crear el propi Triana. Estem a l'any 80, aquesta és una gran cançó, número 1 durant 3 setmanes en el mes de juny, Tu frialdat.

Mos manquen dues cançons per completar aquest llarg programa d'avui dedicat a la dècada del 80 espanyola i ho farem amb una veu que se repetiran les dues cançons, una en solitari i una formant un dueto. Se trata d'en Víctor Manuel San José, aquest cantautor d'Astúries, veterà artista que ja compta 79 anys, nascut a Mieres i que va debutar en el 64, aquest cantautor, productor i director artístic. Feia pop, cantautor, la trova balada, protesta, folk. Aquesta és una cançó pionera, va sortir també en el 80, està en el mateix any que Triana, que acabem d'escoltar, amb una cançó que va ser número 1 el 29 de març, durant una setmana. Es titula Quien puso más. Va ser tot una innovació perquè és la primera vegada que dins la música espanyola se cantava a un amor gay. Se va basar en una història real d'uns amics seus. Gran tema de Víctor Manuel, Quien puso más, any 1980.

i posam el punt i final amb en Víctor Manuel, que acabem d'escoltar, però en aquest cas formant duo en Nana Belén, que ja sabeu tots, és la seva dona. Ana Belén és Maria del Pilar Cuesta Acosta, nascuda a Madrid en el 51, cantant, actriu i directora, té 75 anys i va debutar en el 61. El tema que arriba al número 1, estem en el 86, forma part d'un àlbum que se va mantenir moltíssimes setmanes com els més venuts, Para la ternura siempre hay tiempo, i la cançó és La puerta de Alcalá, popularíssim tema que varen composar en Bernardo Fuster i Luis Mendo, que eren integrants d'una formació madrilenya de Vallecas que se deia Suburbano, juntament amb en Miguel Ángel Campos i en Francisco Villar. La varen popularitzar, però Nana Belén i Víctor Manuel, que de tant en tant gravaven i actuaven a molt de recitals i concerts per tot Espanya. És un homenatge al monument famós de Madrid. Se varen vendre més de 300.000 còpies d'aquest long play que va sortir en el 86. El Suburbano havien autoritzat en Ana Belén i en Víctor perquè poguessin ficar aquest tema seu abans de gravar-lo ells a dins d'aquest àlbum, i d'aquesta manera va ser un èxit extraordinari. La Puerta d'Alcalá, punt i final, any 1986, en aquest repàs de la dècada de 80 espanyols, Víctor i Ana.

I fins aquí, amics, aquest programa d'avui del dissabtes a la ràdio. Jo espero que el manco mai heu escoltat una estoneta en aquest llarg programa dedicat a la dècada dels anys 80 només espanyols, que seguigueu passant unes grans festes patronals de Sant Salvador. Molts anys a tots, moltíssimes gràcies, ens tornem a trobar si d'igual a partir de la setmana que ve, 9:30, hora habitual. Salutacions de Miquel Mestre, Ginarte, adeu, gràcies.

Fins aquí la remissió. Vos deixem ara en la selecció musical de Ràdio Horta Municipal. 107.9 de la freqüència modulada, 107.3 a la colònia o radiohorta.cat a través d'internet. Vols renovar el teu armari amb estil? En Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt. Bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix. Qualitat i bons consells, confiança i dedicació. Portals oberts i molts. Bon dia amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

natural. Per fer sorbets, per fer gelats, per fer baixar els àpats pesats, per refrescar-me calorat. Vull una guitarra anar tocant aquells acords de fer

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Vols renovar el teu armari amb estil? En Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

0: Això que no surti, el vídeo.
1: Mira aquí, que he casat uns llobarrets que llavors a la planxa aquí.
2: Hòstia, estàs gravant o què?

0: cara de Alice.
1: Ahora, ahora. Bravo, bravo.

0: Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Ja, l'escolta.

A l'Instagram de Rondalles Viatgeres pots seguir les nostres aventures, recuperar els programes anteriors i conèixer més sobre el nostre programa. Entrau a aquesta xarxa social i seguiu-nos.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

0: Són les dues.
1: TV3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb Sara Casas.

0: Bon dia. A les Balears hi ha ara mateix 831 dones en situació de risc mitjà alt, dues d'elles extrem, de patir una agressió física molt greu. Representen una de cada quatre víctimes incloses en el sistema Biogen, que fa un seguiment de 4.300 casos actius a la comunitat, la majoria qualificats per Odelleu. Són dades que coneixem en un estiu devastador, amb prop d'una dotzena de dones assassinades per la seva parella o exparella, 33 durant tot l'any. La darrera víctima confirmada és Paula, de 27 anys, i mare d'un nen apunyalada a casa seva, Cantàbria, divendres passat. Però és que en les darreres hores s'investiguen dos casos més a Múrcia i Astúries. Una autèntica emergència social, assegura la portaveu del lobby feminista Esperança Bosch.
1: Naturalment que el masclisme mata. Naturalment que és una qüestió misògina i que és una violència endèmica i estructural. I això sí que és una emergència social, veus? Perquè aquest estiu està sent terrible.
0: L'experiència demostra que el risc de patir una agressió masclista incrementa en períodes vacacionals, una violència que els moviments feministes demanen no normalitzar. De fet, reclamen més recursos per lluitar contra aquesta problemàtica que denuncien que s'està transformant pels discursos negacionistes d'algunes formacions polítiques i per la manca d'espai que ocupen en els mitjans. Tot d'una, ampliem aquest assumpte. Protagonista, aquest dijous 6 d'agost, Bernat Nadal és el control tècnic. Comença aquí l'informatiu migdia. I ho fem en titulars amb Olivia Navarro. Bon dia.
2: Bon dia.
0: Que passen per la crisi migratòria. El president de Ceuta es reuneix a Palma avui amb el rei.
2: Concretament serà a les 6. Juan Jesús Vives es reunirà amb Arivent, amb Felip VI, i ara mateix manté una trobada al consulat demà amb la presidenta Marga Proens. El dirigent ceutí demana solidaritat a les comunitats autònomes per acollir els prop de 900 menors que hi han arribat des de la setmana passada. El govern ja ha dit que no tenen capacitat per acollir-ne més.
0: Tot això quan continua l'arribada d'embarcacions irregulars a les Balears.
2: La Guàrdia Civil ha interceptat aquest matí 16 persones d'origen magrebí en dues embarcacions, una a Eivissa, l'altra a Mallorca. Poc abans de les 8:30 s'ha interceptat un primer grup, 11 persones a la carretera de Ses Salines, a Sant Josep. Dues hores més tard, en aquest cas a Mallorca, s'ha detectat un altre grup, 6 persones, a la carretera del Far de Ses Salines, a Santanyí.
0: Divisió a Solla davant la manifestació de dissabte contra la massificació turística.
2: Comerciants i restauradors es mostren molestos per l'obligació de tancar terrasses i expositors aquell dia davant la previsió que la cita pugui ser massiva. Molts veïnats veuen bé reclamar mesures per evitar els problemes que causa l'actual model turístic. Els convocants demanen als participants que facin servir el transport públic o que comparteixin cotxe per arribar al poble.
0: El trànsit que preocupa aquest dia i també dimecres que ve, dia de l'eclipsi solar. De fet, els taxistes auguren un col·lapse i reduiran la flota disponible.
2: Les dues associacions principals, de CAEP i de PIMEM, preveuen un caos per les restriccions decretades per l'administració. Vaticinen que dels 2.000 taxis de Mallorca, un terç directament s'agafarà el dia lliure. Afirmen, però, que el servei, en tot cas, estarà garantit.
0: Pel que fa als esports, el Reial Mallorca s'endú el trofeu Ciutat de Palma. Toni Fuster, bon dia.
3: Bon dia. Victòria del Mallorca per 3-0 contra el PSG, bicampió d'Europa, que hi va jugar amb molt dels seus suplents i amb futbolistes del juvenil. El vermell causaren bones sensacions en vista la setmana que ve, que començarà la Lliga. Lugumbo, Virgili i el capità Raillo, autors del 3 gols. El darrer partit amistós d'aquesta pretemporada del Mallorca serà dissabte a les 9 del vespre contra el Elverberg d'Alemanya, que enguany ha ascendit a la Bundesliga, un partit que podreu veure per IBT.

A Ràdio Horta, contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consell publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: Són les 3, moment per repassar les principals notícies d'aquest dijous 6 d'agost. A les Balears hi ha ara mateix 831 dones en situació de risc mitjà, alt, dues d'elles extrem, de patir una agressió física molt greu. Representen una de cada quatre víctimes incloses al sistema Biogen, que fa un seguiment de 4.300 casos actius a la comunitat, la majoria qualificats, però, de lleus. Guillermo Ortega, bon dia.
1: Bon dia. Són dades que coneixem en un estiu devastador amb prop d'una dotzena de dones assassinades per la seva parella o exparella, 33 durant l'any. La darrera víctima confirmada és Paula, de 27 anys, i mare d'un nen apunyalat a casa seva a Cantàbria divendres passat, però és que en les darreres hores s'investiguen dos casos més a Múrcia i Astúries. Cati Salom és la directora de l'Institut Balear de la Dona.
2: Perquè els sistemes d'acompanyament se van fent i se van duent, però la protecció i el que hi ha les dones seguretat és el fet de que un botó s'activi, que la Guàrdia Civil en res o la Policia Nacional pugui acudir. Vull dir, per tant, hem de ser capaços de fer un sistema que no falli. Hem de ser capaços de fer un sistema que reaccioni de manera immediata.
0: Pendents avui de la reunió del president de Ceuta a Palma amb el rei i enmig de la crisi migratòria quan es compleix una setmana de l'entrada massiva a la ciutat autònoma.
1: A les 6, Juan Jesús Vives es reunirà amb Maribent, amb Felip VI. Abans, al migdia, ha mantingut una trobada al consolat demà en la presidenta del govern, Marga Proens. El dirigent ceutí demana solidaritat a les comunitats autònomes per acollir els prop de 900 menors que hi han arribat des de la setmana passada. D'altra banda, Ceuta ha afirmat que el govern central li consta la cridada per xarxes una nova entrada massiva prevista per al dia 15 d'agost.
0: Tot això quan a les Illes continua l'arribada de persones migrants. La Guàrdia Civil ha interceptat aquest matí 16 persones d'origen magrebí que han arribat en dues embarcacions a Eivissa i a Mallorca.
1: Poc abans de les 8:30 s'han interceptat un grup d'11 persones a la carretera de Set Salines al municipi de Sant Josep. Dues hores més tard, en aquest cas a Mallorca, s'ha detectat altres 6 persones a la carretera del Far de Set Salines a Santanyí.
0: Divisió a Solla davant la manifestació de dissabte contra la saturació turística que obligarà a prendre mesures per part de la delegació del govern espanyol i de l'Ajuntament.
1: Comerciants i restauradors es mostren molestos per l'obligació de tancar terrasses i expositors aquell dia davant la previsió que la cita sigui massiva. Molts veïnars veuen bé reclamar mesures per evitar els problemes que causa l'actual model turístic. Els convocants demanen als participants que facin servir el transport públic o comparteixin cotxe per arribar fins al poble. Carlos Darder és el primer tinent de balda.
3: Com a Ajuntament també consideram que han de cercar un equilibri entre el resident i el turista, i és molt important a vegades la qualitat antes que la quantitat, no? Així que nosaltres també tenim molt clar que l'equilibri passa perquè tant el resident com el qui ens visita pues sentin a gust, no? I per això pues aquesta feina que s'està fent.
0: Els taxistes auguren un col·lapse el dia de l'eclipsi solar i reduiran la flota disponible.
1: Les dues associacions principals de CAEP i PIMEM preveuen un caos per les restriccions decretades per l'administració. Vaticinen que dels 2.000 taxis de Mallorca, un terç s'agafaran el dia lliure. Afirmen, però, que el servei estarà garantit. Antoni Bausà és el president de CAEP Taxi.
4: S'està ficant una por social que no sé si ens estem traslladant molt, perquè s'hi estàssim recordant molt el temps de la pandèmia. I, claro, pues, aquí hi ha un, crec que s'està generant un pànic tal vegada innecessari.
0: Amb aquestes declaracions arribarem a les 3 i 4 minuts. És tot de moment. La informació continua puntual als butlletins horaris a IB3 Ràdio. Ara vos deixem en Tèntol.
5: Més informació a ib3notícies.com.

0: Bonita Radio. Radio Sunset.
1: Ja, let's go.

t'agrada viatjar? Vols conèixer algun país o ciutat? Som Nestel Font i amb diversos convidats podrem conèixer llocs del món inèdits i altres destins turístics plens d'aventura. Ens trobaràs al programa Rondalles

Viatgeres, quinzenalment, els dimecres a les 8, a Ràdio Artà Municipal. Nigèria, Camerun, Guinea Equatorial, Gabon, República del Congo, Congo.

Són temps difícils, però a Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Al final, ¿cuál es el tío? O sea,

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bon dia. El govern destitueix la fins ara directora general de Costes, Maria Joaquina Ferrer, qui duia poc manco d'un any al càrrec. El motiu per apartar-la estaria lligat a una suposada mala gestió de les concessions del servei de platges a Formentera. La decisió es formalitzarà al Consell de Govern aquest divendres. A Menorca, la seguretat viària continua sent la principal preocupació dels veïns de l'avinguda de Calapiques a Cala d'en Blanes. Denuncien que els vehicles hi circulen massa de pressa i reclamen mesures més contundents. Aquesta reivindicació històrica i afegeixen ara noves queixes pel resultat de les darreres obres.
2: El problema que tenim són els desestapadors de clavegram, que ja han vingut a arreglar-les un parell de vegades, però la veritat és que no fan així com toca i fan moltíssima de renou.
3: Antes no teníem cap olor de res, ara jo els matins vaig a caminar. Escoltes, que hi ha puestos que t'has de tapar el nas.
4: Que hi ha ceres rompudes per les obres.
1: L'Ajuntament de Ciutadella assegura que estudiarà les propostes dels veïns, això a Menorca i a Eivissa. Comerciants i veïns del centre d'Eivissa pateixen problemes de cobertura. Lamenten que des de fa mesos tenen complicacions per comunicar-se per telèfon o per pagar amb targeta.
5: A l'hora de passar una tarjeta de crédito, el datáfono nos da bastantes problemas y bueno, nuestros clientes a la hora de conectarse a la wifi del local, pues a veces es imposible.
6: Nos afecta que no hay red en los datáfonos, entonces pues no podemos realizar los pagos.
1: Segons ha pogut saber IB3, Telefònica està pendent d'uns permisos per instal·lar una torre, però cap comunitat de propietaris vol que es posi una antena al seu edifici. I el sector del taxi mira molt d'escepticisme en la jornada de l'eclipsi. Les dues patronals del sector, la CAEP i Piment, preveuen un caos per les restriccions decretades per l'administració. La CAEP en concret vaticina que dels 2.000 taxis que hi ha a Mallorca, un terç s'agafaran el dia lliure per no aguantar els embossos. El president de CAEP Taxi, Antoni Bauzà, considera que s'està generant un pànic desmesurat.
7: S'està ficant una por social que no sé si ens estem traslladant molt perquè s'hi estàs recordant molt després de la pandèmia. I, claro, pues, aquí hi ha un, crec que s'està generant un pànic tal vegada innecessari.
1: Més qüestions. Igualtat ha confirmat com a crims masclistes els assassinats de dues dones a Astúries i a Múrcia. En tots dos casos existien denúncies prèvies. La xifra de víctimes enguany, per tant, s'eleva fins a 35. A les Balears hi ha més de 4.300 casos actius de biogen, dos d'ells en risc extrem. De fet, les illes tenen la segona major taxa de casos actius de tot l'estat per dones residents, 677 per cada 100.000. Són dades que ha facilitat el Ministeri de l'Interior a l'agència Europa Press. La directora de l'Institut Balear de la Dona, per la seva banda, Cati Salom, ha parlat sobre els sistemes de protecció a les víctimes.
8: Els sistemes d'acompanyament se van fent i se van duent, però la protecció i el que hi ha les dones seguretat és el fet de que un botó s'activi, que la Guàrdia Civil en res o la Policia Nacional pugui acudir. Vull dir, per tant, hem de ser capaços de fer un sistema que no falli.
1: Tot això quan hem conegut que la Policia Nacional ha detingut un home per agredir sexualment una menor durant mesos en un habitatge a Palma. Convivien al mateix domicili familiar i l'home presumptament hauria amenaçat de mort la menor per evitar que expliqués els fets. Així hem arribat a les 4 i 4 minuts. Tornem amb més notícies a les 5 en punt.
0: Més informació a ib3notícies.com.

0: Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, a www.radiohorta.cat a través d'internet.
1: Un, dos, tres, cuatro.

0: anillos pa' cuando.
1: Perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala-te.

0: Puta. Radio Horda. Radio Horda. 107.9.
1: Ja, let's go.

L'Ajuntament d'Artà i Ràdio Artà Municipal vos convidam a seguir els plenaris del municipi. Ho podeu fer en directe des de la nostra emissora i també en vídeo a la nostra plana web www.radiohortà.cat.

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de l'exili.
1: Bon dia. D'aquí mitja hora, el rei Felip VI rebrà en audiència el president de Ceuta, Juan Jesús Vives, al Palau de Marivent per abordar la crisi migratòria a la ciutat autònoma. Abans, però, Vives s'ha reunit amb la presidenta de l'executiu, Marga Provens, pendent de tot plegat al Palau de Marivent, i tenim la nostra companya, Maria Eugènia Guegles. Maria Eugènia, què en sabem de les trobades?
2: De moment sabem que ha estat una reunió amb molta sintonia. El president de Ceuta li ha explicat a Provens la greu situació que pateix la ciutat autònoma. De moment, Provens no ha parlat davant les càmeres, però sí que ho ha fet a través de les xarxes socials, i en aquest cas diu que això no és una crisi normal, habitual, migratòria, sinó que va més enllà, que és un atac contra la integritat territorial d'Espanya i una emergència de seguretat nacional. Diu que consterna escoltar el president de Ceuta confirmar que havia advertit setmanes abans el govern d'Espanya de l'increment de persones que estaven creuant il·legalment la frontera. El problema, diu, no ha acabat i la crisi segueix sense resolver-se. Tota la solidaritat afegeix de Ceuta, del poble de les Illes Balears, diu, perquè viuen atemorits i assediats dins de la seva pròpia ciutat. Manté que comparteix en Ceuta que la frontera del sud d'Espanya se sent abandonada, quan diu s'hi sent ella a les Illes Balears, aquí on hi ha també una augmentada pressió migratòria els darrers anys. I diu, i critica, recordem que els dos són del Partit Popular, que el govern d'Espanya està de vacances, està en crisi i segueix sense posar-hi remei.
1: Gràcies, Maria Eugènia. Doncs, com deies, paraules de la presidenta Marga Provens a través de les xarxes socials, i seguirem pendent, doncs, de la reunió amb el rei prevista d'aquí mitja hora a les 5:30. Mentrestant, la Guàrdia Civil dona credibilitat a una nova convocatòria per una altra entrada massiva a Ceuta el proper 15 d'agost. Les crides a tornar a entrar per la costa de la ciutat autònoma s'estarien fent a través d'aplicacions i xarxes socials amb l'objectiu de coordinar l'acció. La ciutat continua blindada per les forces i cossos de seguretat, segons ha explicat el delegat del govern a Ceuta, Miguel Ángel Pérez.
3: Guardia Civil tiene un buen grupo de agentes que están en nuestra ciudad, algo más de 100 agentes que han terminado con las labores que tenía asignadas, que se van a quedar en nuestra ciudad. Como tenemos esos recursos disponibles, pues hemos acordado que van a realizar tareas en la demarcación de Policía Nacional y coordinados, como no podría ser de otra manera, por Policía Nacional. Se trata un poco de tener, primero de aprovechar los recursos disponibles.
1: Pel que fa a les illes, aquí a les Balears, durant el dia d'avui han arribat 3 embarcacions irregulars amb una 50 de persones a bord. La darrera ha estat aquest migdia a Formentera i les altres dues han estat interceptades durant el matí a Eivissa i a Santanyí. Altres qüestions. L'Ajuntament de Sóller organitza per acollir dissabte la manifestació contra la saturació turística. Ho ha explicat el tinent de batlle de Sóller, Carlos Darder.
4: Com a ajuntament també considerem que hem de cercar un equilibri entre el resident i el turista, i és molt important, a vegades la qualitat antes que la quantitat, no? Així que nosaltres també tenim molt clar que l'equilibri passa perquè tant el resident com el qui ens visita pues, sentin a gust, no? I per això pues, aquesta feina que s'està fent.
1: Hem arribat així a les 5:04. Tornem amb més notícies al butlletí de les 6.
0: Més informació a ib3notícies.com.
5: Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa, i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: conjunt.
1: No.
0: Mònica,
1: Mònica, no.
0: vull saber-ho tot de tu.
1: Ja.
0: La Casa Azul, vull saber-ho tot de tu, va.
1: Que no, que no, va, que no, que no, home. Què penses que em passa?

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

0: Sé que una es deia Art i que en Simon era l'artista. Sé que no sabré què fer si mai vols anar de solista. Les coses, ai, gaudim-les mentre encara puguem.
1: Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.
2: Jo simplement...

0: Vols renovar el teu armari amb estil? En Vant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Vant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Vant, moda que te fa brillar. T'esperam.
1: No hay rencor, nena. Diles cómo fue.

0: Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Ja, l'escolta.

El mal ús dels antibiòtics i d'altres medicaments és un risc per la salut. No el recomanis. Sos un metge per prescriure medicaments en recepta.

0: notícies.
1: Hola, sóc la Mònica López, del Temps de Televisió Espanyola, i us desitjo per Radio Artà molt de sol pels propers anys.

Encara no coneixes el vermut Rombó i el palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

0: Colombia para el mundo.
1: Ay, compadre Wanda. Ay, compadre Lalo.
2: Oye, Vallenato 2000 Terrify.
3: Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

0: Radiosa. Sense.9.
1: Ja ho escolto.

Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, a www.radiohorta.cat a través d'internet.

A Ràdio Horta, contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

0: Com quant és de bon exemple? Fes-li veure que m'has ment i tot serà omnibulat, que passa sense mal temps. Ses dones volen això. Si els hi anaven molt de pecs, cor que vols, cor que desitges, en sortiu més malament. Com més disgust els hi donen, més vos estimen després. I sobretot, gelosia. Així s'amor més s'encén. De jou, que em duguin els bous, jo vull ser independent. Que ho sentiu? Bata aquí sa música que mana s'ajuntament. I toca signe de riego per animar cada mes. Vinga, bullera, que és hora. Ens casat, ja ho veurem. Aquí no em volen, millor. A mig d'esplai falta gent. Tot l'amo!
1: Càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Encara no coneixes el vermut Rumbo i el Palo reposat en bota? A la Moya Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moya, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

0: tant.
1: Assajarem algun dia o no?
2: Bueno, clar, traiem agenda, de fet.
1: Jo l'agenda la meva la tinc mullada. Com?
3: Que cabrón.
4: Sí, cansa molt.
5: Gravando.
4: Perdón.

T'has perdut algun programa? Pots escoltar-ne les remissions que en feim a la pròpia ràdio o pots recuperar el podcast a través de la nostra web. Entra a radioartà.cat i trobaràs programes i actes enregistrats per Ràdio Artà.

Encara no coneixes el vermut Rombó i el palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Colònia, a www.radiohorta.cat a través d'internet.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Si condueixes un vehicle i t'oblides del cinturó, o condueixes una moto i t'oblides del casc, millor serà que no comprovis el que pot passar. Deixa endarrere les excuses d'incomoditat i falta d'estètica.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

A Ràdio Horta, contant històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, a www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: Radio Horda. Radio Horda. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?